0: Mamà, la nona juga amb mi, tu m'ho vas prometre.
1: Ani, es diu Ani. Deu estar cansada. Ja saps que li costa molt dormir.

0: Ja sé que estàs trista. Ja veuràs com te trobarà una família nova. A mi també m'ha passat el mateix i ja estic aquí amb tu, cabreta.
1: L'Anna té records, Maria.
2: Però és que no és només l'Anna.